0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com esteu? Molt bon dia. Només falten 4 dies perquè comenci el curs escolar i moltes famílies es troben realitzant els preparatius. Enguany, i com ja ve sent habitual, els al·lots tornaran a tenir una companya de classe que és la intel·ligència artificial, una eina que, si bé té grans utilitats, s'ha de saber emprar correctament. Tot i així, els experts recomanen que no es comenci a utilitzar fins que els al·lots ja tinguin la capacitat de raonar, expressar-se i sintetitzar per si mateixos. Així, amb aquesta notícia, encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 6 de setembre. Rebeu salutacions cordials de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi. Ara repassam altres notícies del dia en titulars amb Leire Giral. Bon dia.
2: Bon dia. Apareix Surant.
0: Apareixeran un cadàver a Formentera en avançat estat de descomposició.
2: Es tracta d'un adolescent que duia posada una armilla salvavides. Investiguen si pot tractar-se d'un migrant que intentava arribar en pastera a les illes.
0: Nou rècord de temperatura de la mà.
2: La bolla de la Dragonera va arribar ahir als 30,52 graus, una temperatura mai vista a un mes de setembre.
0: I en els esports?
2: Empat a 0 del Mallorca contra l'Eldense i derrota del Palma Futsal per 8-4 contra el Pozo Murcia. En ciclisme, Enric Mas es manté líder a la classificació general.
0: Tot un ampli amb aquesta i altres notícies. Abans però volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a àmplies zones. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 31 a Formentera. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns baixaran lleugerament les temperatures. 36 graus a Palma, 34 a Eivissa, 31 a Formentera i 30 graus a Maó. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran de 25 graus a Formentera, 22 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 29 graus a Formentera, 31 a Eivissa, 32 a Maó i 33 a Palma. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Aro. En només 4 dies perquè comenci el curs a les escoles de les Balears, alumnes i professors ultimen els preparatius per tornar a les aules. Un nou curs que comença a banda amb el material habitual, com poden ser quaderns, llibres i ordinadors, amb una nova companya de classe, la intel·ligència artificial.
2: Davant l'imminent inici de curs, han estat moltes les escoles i els instituts de les Balears que han elaborat protocols d'actuació perquè se'n faci un bon ús d'aquestes eines. Moltes vegades aquest protocol consisteix en l'establiment de pautes bàsiques que restringeixen el seu ús a criteris del professor i mai per a l'elaboració sencera de treballs i exàmens. Tot i així, els experts recomanen que no sigui fins a cursos superiors, com per exemple a partir de tercer d'ESO, quan es deixi de fer ús d'aquestes eines als al·lots. Així ho explica l'enginyer especialitzat en intel·ligència artificial, Guillem Bibiloni.
4: En el principi has d'aprendre a redactar, a llegir, a expressar-te, com dius, i després ja en un futur, quan ja has fet tot això, doncs, bueno, ja t'han d'ensenyar com emprar intel·ligència artificial per fer les teves tasques, no? Perquè això també trob opinió personal que també s'hauria d'ensenyar, no? És al cap i la fi, quan vas en el seu món laboral, sigui quin sigui, això ja ha arribat aquí, no s'anirà, hauràs d'emplar intel·ligència artificial.
2: Per això, Bibiloni demana al professorat que no es tanqui l'ús de la intel·ligència artificial a les aules i recomana que es formi al respecte. Bàsicament, perquè diuen al futur, els alumnes els hi faran falta aquestes competències.
4: Totes les feines d'oficina, al cap i la fi, les acabaràs emprant, no? Per tant, si sempre te les han prohibit a l'escola, arribes a un món que dius, ostres, i ara què faig? Com sempre això, no? Quines autoritzacions allà, quines eines allà, com s'empren, on puc actuar, on puc no.
0: I com deim, tornar de l'escola és sinònim de final de les vacances, tant per als adults com per als nins i joves. Aquesta tornada a la rutina pot esdevenir difícil perquè suposa un canvi d'hàbits bastant radical en algunes ocasions. Per això, els experts recomanen adaptar-se a la nova rutina uns dies abans de començar-la.
2: Els canvis, explica el psicòleg Toni Riera, s'han de fer de manera progressiva i no pocs dies abans, ja que això pot generar un estrès afegit a les persones. En aquest temps previ, explica, ja s'ha de començar a adaptar la dieta, el ritme de son i també hem de començar a preparar les activitats que tinguem planificades realitzar al llarg de l'hivern.
5: Anar de forma progressiva, anar poquet a poquet, aventura canviant els horaris d'aixecar-se els dematins, anar pues, cada un parell de dies ajustant-se 15 minutets més a prop de l'hora que s'hauran d'aixecar durant el curs escolar, perquè després no sigui un impacte massa fort.
2: Però quant de temps sol durar aquest malestar postvocacional?
5: I aquí és molt important. Sembla que aquest malestar durarà unes setmanes, uns dies, que si aquest malestar s'allarga més en els temps, només diria, si s'allarga més en els temps, mos hauríem de preocupar, però mentre siguin dues, tres setmanes, tranquil·litat, mos arribarem a acostumar.
2: Si el malestar dura més de dues setmanes, la recomanació és demanar ajuda a un professional.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: El govern central desmenteix a la presidenta de l'executiu balear, Margalida Proens, i assegura que en cap cas el president Pedro Sánchez va afirmar que existís una alerta sobre una entrada massiva de migrants a les illes. En una nota, fonts de Moncloa han qualificat de tergiversació evident les acusacions de Proens de que el president oculta informació.
2: Segons s'explica a la nota feta arribar per delegació de govern, el document al qual feia referència Sánchez del Congrés correspon a un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de dia 23 de juliol, que forma part del seguiment periòdic que fan les forces i cossos de seguretat sobre les rutes de migració irregular per via marítima. Un informe que alertava d'un elevat risc d'entrada de migrants a la península i les Balears, però no a Ceuta. En qualsevol cas, aquestes fonts properes a Moncloa fan èmfasi en que es tracta d'un avís rutinari habitual i que, per tant, no suposa una amenaça extra. Tot i així, reconeix el repunt que ha experimentat la ruta balear. I expliquen, de fet, que en el que duim d'any, el nombre d'arribades s'ha incrementat un 1,7% respecte de l'any passat. Aquesta versió del govern central ja ha tingut resposta en una nota. El PP Balear ha criticat que la nota de govern que s'ha asseguren mitjançant fonts anònimes. D'altra banda, asseguren que davant d'aquesta classe d'avisos el que s'ha de fer és, com a mínim, avisar.
0: I tot això quan continuen arribant pasteres de les costes de les Balears. Avui ha estat rescatada una embarcació amb 26 persones a bord de 12 milles de la línia de costa del far de Set Salines a Mallorca. Ha estat minuts abans de les 9 del matí. Aquestes 26 persones et sumen a les 72 que varen arribar ahir dissabte a bord de 5 barques a les zones del far de Set Salines, la colònia de Sant Jordi, Ses Illetes, Formentera i Cabrera. Totes elles tenen origen magrebí i subsaharià. En el que duim d'any ja han desembarcat a les costes de l'arxipèlag 5.121 persones migrants a bord de 275 barques. Obrim plana de successos. La Guàrdia Civil ha trobat el cos d'un adolescent surant sense vida a 6 milles al sud de Formentera. La troballa es va produir dissabte hora baixa.
2: Segons ha informat l'Institut Armat, el cos està en estat avançat de descomposició i duia posada una armilla salvavides, per la qual cosa tot assenyala que podria tractar-se d'una persona migrant que intentava arribar a les costes de les Balears. Immediatament va ser traslladat al port d'Eivissa, on l'esperava un metge forense per començar el procediment per fer-li l'autòpsia.
0: I la Policia Nacional i el Servei d'Inspecció d'Habitatge del govern han localitzat a Manacor un habitatge sobreocupat al qual hi convivien fins a 30 persones.
2: L'estat de la casa era inacabat i precari i no oferia les condicions òptimes ni segures per a la convivència de persones al seu interior, amb cuines, banys comuns i una escala amb puntals d'obra, tot en mal estat i ple de forats. Dins d'una mateixa propietat es van trobar fins a 6 habitacions, algunes d'elles limitades per cortines. També hi havia gent dormint a un petit porxo al pati. El propietari s'aprofitava de la vulnerabilitat d'aquestes persones i els cobrava fins 100 euros per poder viure allà. El govern recorden que la sobreocupació es sanciona multes d'entre 30 i 90 mil euros.
0: I la Policia Nacional ha detingut a dos homes a Manacor per presumptament calafac o una casa amb persones dins.
2: Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts passat. Un dels detinguts està acusat també d'amenaçar de mort als moradors a punta de pistola. Segons ha informat la Prefectura Superior de les Balears, dos dels habitants de la casa han explicat que van ser al voltant de 10 joves que es van presentar allà per exigir-los dobbers per un deute no satisfet.
0: Una i 39 minuts. Som a principis de setembre i la calor no afluixa. A hores d'ara, pràcticament tot l'arxipèlag, a excepció de la Serra de Tramuntana, està en alerta groga per altes temperatures que poden assolir els 38 graus. Les altes temperatures també afecten a l'aigua de la mar, que continua molt calenta.
2: Després d'un mes d'agost que ha estat de rècord, ahir va tornar a assolir-ne un. La Bolla de Sa Dragonera va marcar ahir 30,52 graus, una temperatura mai no assolida en un mes de setembre. I pel que fa a les reserves hídriques, es van situar situar al 38% al mes d'agost, un punt per sota del valor registrat al mes de juliol i per sota d'allò comptabilitzat el mateix mes de l'any passat, quan es trobaven al 40%. A més, les 10 unitats de demanda de les Balears han registrat un descens de l'índex de sequera al mes d'agost. Un agost que, recordem, ha estat el més sec d'allò que és habitual.
0: Les grans empreses de lloguer de cotxes que operen a Menorca recorreran la limitació d'entrada de vehicles a l'illa si el Parlament Balear aprova la modificació de la llei sense introduir canvis. Ràdio Televisió Espanyola, Menorca, Clara Ceballos.
6: Des de la patronal adverteixen que la norma, que només eximeix el sector local, obligarà a retallar les plantilles a l'illa, encarirà els preus de cara al consumidor i en rebaixarà la qualitat del servei. Tot plegat, asseguren, acabarà provocant importants pèrdues econòmiques a les multinacionals. Escoltem Cristóbal Herrera, president de la patronal Baleval.
7: Salvo que el Parlament le dé una buena vuelta, tendremos que ir a contencioso administrativo. Imagínate la acumulación de daño económico hasta que un tribunal tumbe esa ley. Durante todos esos años van a haber pérdidas y van a haber reclamaciones patrimoniales millonarias al Consell.
6: Demanen al Consell que abans d'aplicar cap limitació s'estableixi un sistema de control per conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa a l'estiu.
0: I en els esports, el Mallorca empata a 0 contra l'Eldense. Xisco Díaz, bon dia.
8: Bon dia. El Mallorca segueix sense poder aconseguir el primer triomf a domicili. Ahir, empat a 0 a Elda contra un conjunt, l'Eldense, que va plantar cara en tot moment i que no va poder sortir de la zona de descens, tot i sumar aquest punt. El Mallorca, això sí, va disposar de nombroses ocasions de gol, sobretot a la primera part i especialment en els peus d'Àlex Sala, que en el minut 46, just abans del descans, va llançar al pal un penal que havia rebut prèviament, en aquest cas, Calatayud. Homes com Adrián Fuentes, com també Josep Cerdà i el propi Àlex Sala varen tenir les ocasions per fer el primer gol en qualsevol moment, però a mesura que passaven els instants de la segona part, el Mallorca se va anar diluint, suma, com dèiem, el primer punt a domicili i ara torna a posicions del play-off. La pròxima cita serà aquest cap de setmana contra el Sabadell.
0: Gràcies, Xisco. El Mallorca, com dèiem, va tenir nombroses ocasions que no va poder aprofitar, tot i que el tècnic Luis García ha assegurat que varen ser superiors.
9: Excepto el inicio, creo que hemos estado en el partido en todo momento, en un campo muy complicado, donde todo pasa muy rápido, va el balón de área a área y tienes que estar muy preparado. Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el Eldense ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado una cantidad de situaciones bastante claras o muy claras.
0: I encara en futbol, millors notícies per a l'Uda Eivissa, que aconsegueix sumar els seus tres primers punts de la temporada després de vèncer per 2-1 el Rayo Majadahonda. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va encetar ahir els partits de temporada amb una derrota davant el Pozo Múrcia. El resultat de 8-4 no agrada el conjunt de l'entrenador del Palma, Antonio Badillo, que diu adeu al somni de la Supercopa.
10: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada, evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido.
0: I en ciclisme, Enric Mas es manté líder a la Vuelta i es mostra satisfet per l'estratègia de l'equip que li va permetre passar de la renda de 2 minuts a la general respecte del seu principal rival, l'eslova Primoz Roglic, que es manté tercer, tot i que en segona posició, amb 2 minuts i 6 segons, hi ha Félix Gall.
11: Por ahora somos los que vamos primeros, los que simplemente ahora tenemos que defender un poco ese tiempo y disfrutar de lo que nos está pasando.
0: I finalment en bàsquet, la selecció espanyola femenina d'Alba Torrens i Elena Puello ha caigut derrotada per 82-73, tot després d'una jornada, la de divendres, a la qual es va enfrontar Alemanya, a qui van derrotar amb un resultat de 53-83. Aquest resultat d'ahir va ser contra el Mali. I a la cultura, anant fins a Santa Margalida. Castanyer dispers en la celebració de les festes de la Beata. A les 10 del matí han sortit els dimonis de la plaça de la Vila i a les 11 ha tingut lloc l'ofici a l'església. Ja serà l'hora baixa quan comencin els preparatius per a la processó de la Beata, que començarà a les 9 del vespre. Enguany, la figura de Santa Catalina Tomàs està encarnada per Cristina Cladera. I així, amb sort, Tomaset, a posar un punt i final en aquest Ràdio Diari migdia d'aquest diumenge. Recordeu que els serveis informatius d'aquesta casa tornen demà, quan siguin les 7:25 del matí, aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Ara quedeu en companyia del programa A Través de l'Universo. Que tingueu molt bon dia.